dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Multiple clubbing. Future generation.
1: Este verano, escucha Blue Radio. Radio con aire acondicionado.
2: Don Chuguri, cantem aquí a la fresca.
3: Amics d'Esportxes, ja estem en estiu. Si no, pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia, fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Des nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visita les nostres botigues. Moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM.

Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visitales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i sopassen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines d'arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blues Radio Sella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blu Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Blue Radio Chella, els matins en valencià. 90.2 FM i BlueRadioFM.es.